Toten Hosen trinc aus qua pro RTR de Cetar sur album de cum già e mo una ia de rifna per un concert in Svizzera quest'on ci vain pur l'ura ein til Wankdorf a Berna als de schnof de jün per notar ein til agenda e am ce ci vin de vo vezain in mince cas a ia l'ura lue er per otter semis per otras robes sco al far musica Campino per exempel in mince cas les scriver in cudes amo al dit din cuart in oisen pe bonder.